0: no se blanquea. Entonces, bueno, es un punto que se podría pedir que se haga lo que tengan que hacer, ¿no? Luego, el tema de podar es de escándalo. Hace 3 años, bien, bien, que no se poda como toca. Luego, el año pasado hubo problemas y accidentes en el muelle de lo que es en la playa y pedimos que se señalice. Luego, aquí hay mucho paso de animal doméstico y no doméstico y cada semana hay algún atropello, gatos, yo qué sé, tortugas, erizos. Entonces, que se señalice que es una zona que hay que ir despacito. Luego conseguimos que se hiciera el carril bici y lo señalizaran, pero llevan ya 4 años hecho y esto no se ha repintado ni se ha, bueno, decentado como toca. ¿Qué más? Pues cosas comunes como las balizas de verdes estas de plástico que delimitan, pues algunas están estropeadas, se han atropellado con coches y tal, pues que lo pongan bien. Delimitar la velocidad a 30 y lo que es la avenida principal, porque aquí la gente pasa con el coche a cualquier velocidad. Y, en fin, con esto podría decirte muchas más cosas, pero es que, claro, esto lo que ahora se nos ha ocurrido, pero podemos pedir mucha más carta a los Reyes Magos.
1: Por lo pronto, hoy, sobre todo lo que nos interesaba era saber y conocer un poco de las inquietudes de los vecinos y vecinas de Benissafua Playa, particularmente cuando al lado de una zona de recreo infantil de pronto surge, sin previo aviso, una antena de telefonía móvil que de los vecinos nadie ha pedido. Después de la reunión con la alcaldesa de San Luis, se va a plantear a ver qué se puede hacer desde los servicios jurídicos frente a la posibilidad de que se cambie la ubicación o se haga de otra manera. En todo caso, sí, teniendo en cuenta también a los propios vecinos que viven allí. Hoy hemos hablado con dos de ellos. Clemen Junquera, Desiree Olives, gracias a los dos por habernos acompañado hoy en nuestro programa y hasta pronto.
2: Un placer. Buenos días.
3: Dedicatòria, amb Bep Portella.
4: Hola, bon dia, bona hora, ben trobats una altra vegada més. Així com hi feia arribar la dedicatòria positiva, la bona feina del govern espanyol en relació a l'assumpte del creuer Òmnius, avui la faig arribar a l'Ajuntament de Ló per al desenvolupament d'aquest festival de fotografia que ha tingut lloc en el nostre poble aquest passat cap de setmana. Ha estat una llàstima que el temps meteorològic no hagi estat el millor, perquè en 3 dies de bona primavera el nombre de visitants hauria estat encara molt més gran. Del festival només he descobert la part externa. En tota organització hi ha dues cares, la interna i l'externa. La interna, l'essencial, la bàsica, organització, implantació de l'activitat, la idea, la selecció dels espais, el muntatge, les necessitats dels visitants, la gestió dels públics, la promoció, el calendari, la coordinació, el pressupost. És la part que no es veu, però que és fonamental perquè una activitat surti bé. En quasi 40 anys de feina a Cultura, a l'Ajuntament de Mó, puc dir que si falla la part interna, no funciona bé s'externa. Normalment els espectadors no se n'adonen que rere un espectacle hi ha una organització. I això és el millor que pot succeir. Per carrera que festival allà organització. Allà havia una organització complexa. Desconec la part municipal en el muntatge. No sé quin ha estat el paper i l'abast de col·laboració que hi ha hagut. I ara he d'agrair la intuïció que van tenir a l'Ajuntament a l'hora d'acollir aquest esdeveniment taló. Un esdeveniment que ha superat amb escreix les expectatives. En aquest esdeveniment hi havia dos públics, els aficionats a la fotografia, majoritàriament persones que es havien desplaçat a posta a Menorca, i el públic en general. Els fotògrafs i aficionats tenien les seues activitats paral·leles també i els seus propis interessos, i el públic en general tenia l'oportunitat de veure en 3 dies més de 20 exposicions internacionals de

0: primer nivell. Cada vegada que vaig a Barcelona, una de les visites obligades és a la sala d'exposicions de la Torre Mafre, que es dedica exclusivament en el món de la fotografia. Les exposades a l'O estan a l'altura d'aquella primera línia. La diversitat de temes permetia una visita global plena d'interès. La necessitat d'espais expositius ha fet descobrir espais nous en el poble, com l'entrada de Can Salort, el molí de la carrer de Cebolla, a mi restaurar, la cotxeria de l'antiga escola racionalista de Ramal, l'antic bar de Can Molero reconvertit en sala, i descobrir espais coneguts però transformats com el pati de l'antiga escola de Ramal o la sala del casino de l'O. També ha servit per descobrir projectes com Alma Menor, que no sé si es diu exactament així, que hi havia a Can Molero, que pot ser una realitat molt positiva en el futur. En tot, jo amb aquest, en les exposicions a l'aire lliure, en el Ramal i a la plaça Nova, en el Ramal amb una col·lecció de desastres de tota casta del nostre món actual i a la plaça Nova amb una selecció d'energies positives disposades a donar resposta a la necessitat de viure a l'únic planeta que tenim. Desconec si rau fotos una acció puntual o si té expectatives de continuïtat. Si és així, crec que no estaria malament una aliança amb la gent d'Esfar Cultural, aquella que organitza Menorca Doc Fest, es novembre, desembre, també vinculat en el món de la fotografia i de la imatge. Bon dia tingueu tots.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
2: Buen descanso se nota en la cara, en el ánimo y en tu día a día. Es el momento de renovar tu bienestar en Country Eye. Disfruta de nuestras grandes rebajas, con descuentos de hasta el 60% en colchones, descanso y mucho más para tu hogar. Ven a visitarnos en la calle Ruiz y Pablo en Alayor y déjate asesorar por profesionales experimentados que saben lo que tu espalda necesita. Country Eye, hoy y siempre contigo.
3: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'O i es migjorn.
4: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Son las 12:43.
8: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
7: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 12 de maig en Edu Zendan. Bon dia.
9: Bon dia, Lluís.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
7: La recent instal·lació d'una antena de telefonia mòbil a l'aparcament d'un restaurant a Benissafua Platja de 25 metres d'alçada se va fer sense que les administracions de Menorca es poguessin oposar.
9: Ara mateix sentíem aquesta entrevista xerrant d'aquest tema, precisament. Això ho afirmava l'alcaldessa de Sant Lluís, Lola Strong, qui està d'acord amb els veïns i considera que la torre trenca el paisatge de la urbanització. Strong assegura que tal i com està redactada la llei estatal que valida l'antena, ells no poden negar-se.
10: Però no és una torre que ni haguem decidit naltros ni haguem donat permís naltros perquè es faci. Això ve arran de la llei aquesta de telecomunicacions del govern central d'Espanya del 2022, que només amb una comunicació prèvia, ja que és en un terreny urbà, basta perquè els haguem de donar permís. Sempre que hi presenten un pla de desplegament de l'actuació i ja l'han presentat. Per tant, no ens podem oposar. A nivell legal, l'Ajuntament no té cap eina proposat-se en aquest desplegament.
9: La Valdesa va parlar també amb la responsable de l'empresa que va instal·lar l'antena per oferir una altra zona on ja estava previst posar altres antenes de comunicació per millorar la connectivitat, però l'empresa s'hi va negar.
10: Jo vaig xerrar, de fet, amb la responsable Balears de l'empresa aquesta, Totem Tower, que és l'empresa que muntat l'antena, i li vaig dir, mira, jo tenc aquestes ubicacions que t'hem previst amb un pla de desplegament del govern balear. O sigui, bueno, tenc cedit els llocs per posar antenes per això. Dic, si voleu, vos cedeix el lloc a vosaltres i aquesta la posem allà i ja... I la que hauria d'anar allà ja no la posem, perquè suposo que amb aquesta ja donaríem cobertura en tot. I em va dir que no.
9: Els veïns ja s'han manifestat davant del restaurant, s'ha dit que s'ha dit l'espai, també davant l'Ajuntament, i pensen seguir pressionant, tal com escoltàvem ara fa uns minuts, per aconseguir que aquesta antena es retiri.
7: El Cercle d'Economia de Menorca demana iniciar immediatament una política d'habitatge per a solucionar el que consideren un problema estructural de Silla.
9: El Cercle ha presentat un decàleg d'actuacions a fer que inclouen des de l'agilització de tràmits per facilitar la construcció fins a mobilitzar sòl disponible i orientar les noves edificacions cap a l'ús residencial i no cap al turístic. El president del Cercle, Miquel Àngel Casasnovas, insisteix en la necessitat de posar-se a treballar ara mateix perquè no hi ha temps a perdre.
11: És que no podem demorar posar en marxa unes polítiques realment de, que puguin ser efectives en qüestió d'habitatge perquè són polítiques que necessiten molt d'anys per desenvolupar-se. Per tant, no es pot demorar eternament debatent davant que hem de fer i que no hem de fer. Jo crec que ja els diagnòstics estan prou clars, i això també ho deim.
9: Casasnovas entén que és un tema molt complex que necessita d'un gran pacte público-privat. En aquest sentit, entén que qui ha de liderar aquesta tasca són precisament les administracions.
11: Bueno, aquí algú hauria de liderar això, que són les administracions els que haurien de tenir aquest lideratge, sobretot, perquè també falta molt d'habitatge social que és competència seva, no? I són ells els que tenen a cada ajuntament, els que poden otorgar els permisos. No és de rebut que hi hagi llicències que es concedeixen al cap de dos anys de la seva sol·licitud, per exemple, no?
9: Per responsables del Cercle, l'element determinant passa a ser la capacitat d'articular una resposta coordinada, sostinguda en el temps i amb una clara orientació als resultats.
7: L'Ajuntament de Ciutadella destina més d'un milió d'euros anuals a la celebració de les festes de Sant Joan, uns preparatius que impliquen 7 mesos de feina i la coordinació de nombrosos serveis municipals.
9: El consistori ha presentat un nou espai de ciutadania sota el títol Què val Sant Joan, amb l'objectiu d'explicar de manera transparent els recursos humans, materials i econòmics que es destinen cada any a l'organització de les festes. La despesa extraordinària vinculada a la festa ascendeix a 757.000 euros, dels quals més de 600.000 corresponen a contractes i serveis. Entre les principals despeses destaquen la seguretat privada, que puja als 161.000 euros, els serveis extrahospitalaris, que suposen una despesa de 70.000, la sonorització, pantalles, assegurances per caixers i cavallers i altres tipus de despeses. Durant la preparació hi participen àrees com cultura i festes, policia local, brigades municipals, comunicació i serveis socials, entre d'altres. A més, l'Ajuntament assumeix tasques com la revisió d'infraestructures, la coordinació dels cossos de seguretat, la gestió de la fira o l'organització de les festes de carrers i concursos. Actualment, el dispositiu de Sant Joan mobilitza unes 40 persones durant la fase preparatòria i fins a 420 de manera simultània durant els 3 dies centrals de la festa, convertint-se en un dels operatius logístics més importants de tot l'any pel consistori de Ciutadella.
7: El Consell Insular ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Menorquina per iniciar la millora de vies d'escalada del litoral de l'illa i garantir unes condicions òptimes de seguretat i ús d'aquestes instal·lacions esportives.
9: El projecte, finançat amb una aportació de 20.000 euros per part del Consell, contempla l'actuació en diversos sectors d'escalada del litoral. En concret, s'intervendrà a 38 vies. La Unió Excursionista de Menorca serà l'encarregada d'executar aquestes actuacions. La seva experiència en l'equipament de vies d'escalada la posiciona com la tot clau per garantir una pràctica segura i accessible d'aquest esport. Escoltam el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres.
12: Des del Consell Insular de Menorca acaben d'aprovar un nou conveni amb l'Unió Excursionista de Menorca per renovar les vies d'escalada de la nostra illa. Som conscients de que a Menorca hi ha molt d'aficionats a l'escalada i gràcies a aquesta ajuda, a partir d'ara, podran escalar en millors condicions de seguretat.
9: Les vies d'escalada de Menorca es van desenvolupar principalment durant la dècada dels 80 i els 90 gràcies a la implicació de practicants d'aquesta disciplina, tot i que es van utilitzar materials d'acer inoxidable d'alta qualitat. Una vida útil estimada de fins a 40 anys en condicions normals, la salinitat pròpia de l'entorn ha fet que, com dèiem, s'hagi accelerat aquest desgast, comprometent la seguretat dels usuaris. Per això s'ha signat, com dèiem, aquest nou conveni de col·laboració.
7: I el partit animalista PACMA ha mostrat el seu rebuig a la batuda organitzada al municipi d'Es Mercadal per acabar amb les cabres silvestres.
9: Sí, la formació considera que abans de recórrer a mesures letals, les administracions públiques haurien d'estudiar altres solucions compatibles amb el benestar animal. PACMA ha sol·licitat que es facin públics els informes tècnics i ambientals que justifiquen l'actuació i ha demanat una major transparència sobre els criteris utilitzats per utilitzar l'eliminació d'aquests animals. Segons el partit, la gestió de poblacions animals s'ha d'abordar des de criteris científics, ètics i proporcionats, especialment quan hi ha alternatives menys agressives, com per exemple l'esterilització. La formació planteja la necessitat de valorar mesures com ara la captura i el trasllat, aquests programes que dèiem d'esterilització o l'ús del pasturatge controlat i no lucratiu com a eina de prevenció d'incendis i sistemes de seguretat poblacional independent. Consideren que les administracions no haurien de recórrer automàticament a mètodes letals sense acreditar prèviament altres opcions.
7: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
13: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
14: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
15: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
16: ¡Me voy de crucero por el Mediterráneo!
17: ¿Pero y eso?
16: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
17: Ya ves cómo mola, tío.
16: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
18: El mejor mueble, al mejor precio.
16: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
19: Hola, família! Des del restaurant El Faro de Cala Torret us volem agrair una vegada més la vostra gran acollida. El Faro es menja molt bé i, a més, estan certificats sense gluten. Veniu a disfrutar dels nostres arrossos i plats de bona cuina menorquina i mediterrània, autèntica i tradicional. Ja podeu reservar per internet o telefonant al restaurant. Us esperam!
20: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
7: Temps d'esports, que fem a continuació el nostre Avui per Avui Menorca per Rayada Badminton. Volem mirar de proper-nos el que és la Lliga Nacional de Clubs a Primera Plata, perquè hi té representació menorquina. Tal vegada no som tan conscients del que Menorca té a nivell de badminton, però cada vegada més crec que val la pena que ens hi interessem i que els seguim. Per avui fer-ho, precisament hem convidat en Albert Navarro, que és jugador i que també està un poc ajudant a l'organització de tot el que és el desenvolupament d'aquest badminton menorquí. Albert, bon dia.
21: Hola, bon dia, Lluís. Moltes gràcies per entrevistar-me.
7: Si haguéssim de fer un poc una fotografia explicant en quin moment està visquent el badminton menorquí ara mateix, què diríem?
21: Pues, jo crec que bastant bo, no? Ja, suposo que l'entrevista és enfocada que el dissabte, dia 16 de maig, jugarem al pavelló de l'Alcàzar la darrera jornada de la Lliga Nacional Plata, on l'equip ha tingut una molt bona temporada i ho tenim molt bé per pujar. Ens falta només el darrer esforç o impuls. O sigui, que a nivell de competició, el nivell quasi màxim a Espanya, estem bastant bé, però també estem veient com els joves jugadors apunten fort, s'està fent bona feina d'entrenament i de tecnificació, i esperem que aquests resultats que estem obtenint a nivell nacional ara mateix i també que es reflexen els Island Games, que és la competició més important per un jugador de badminton a Menorca, pues aquests joves segueixen pujant. I com també hem vist el cap de setmana passat amb la medalla aconseguida per Pepe i en Jesús Sintes al Nacional Sènior, pues és una mica tot, no? Tenim una molt bona salut en totes les edats i en totes les categories.
7: Per tant, el que hem de fer és estar doncs, ben plegats donant suport. De fet, l'entrada serà gratuïta aquest 16 de maig, com dius, al pavelló Sínia Costabella. El que l'equip menorquí se senti, diguem, respaldat, entenc que és important. I a què podem aspirar? És a dir, quina mena de somnis pot tenir el bàdminton de Menorca?
21: Pues sí, o sigui, ara mateix estem disputant la primera plata. Ja el bàdminton nacional es divideix, té una divisió d'honor amb 12 equips, 10 equips, després hi ha la primera oro amb 12 equips, la primera plata també amb 12 equips, hi ha una bronze també amb 10 equips i després hi ha les territorials. Nosaltres ara mateix estem a plata, després de 3 anys, i suposo que ho tenim molt bé per pujar a oro. I això m'agradaria poder fer un convit a que tots vingueu al pavelló de Sínia Costabella, perquè estem primers, som líders invictes, tenim un encontre molt important a les 9:30 del matí contra el tercer classificat, i que si l'aconseguim guanyar pues ja és quasi matemàtic que pugem segur i volem acabar la temporada pues, guanyant la divisió. Així que jo, des d'aquí, m'agradaria moltíssim que vingués tothom que pugui. Sé que hi haurà moltíssima gent de bàdminton, de totes les localitats de l'illa, però també m'agradaria que gent que potser no segueix tant el bàdminton s'aproximi al pavelló Costabella, Sínia Costabella, a partir de les 9:30, i segur que no se n'anirà decebut. No sé. La gent d'aquí a Espanya ha estat un poc introduïda al bàdminton gràcies a la Carolina Marín i als seus èxits internacionals, però crec que és una oportunitat única també per viure el bàdminton de gran nivell de prop. Fa 15 anys que no es disputa una competició així d'important a Menorca i hi ha molt bons jugadors que participaran a la competició i alguns d'ells són per sort nostra del nostre equip. Comptem amb dos jugadors internacionals suecs que juguen un bàdminton molt bo i molt espectacular, que és una de les claus pel que estem tan amunt, però també tenim els jugadors locals i un parell de jugadores de Catalunya que hem estat tots fent una molt bona temporada i jo crec que el que s'aproximi al pavelló no se n'empenedirà.
7: Hi haurà molta gent que es demana, serà genial que vagi bé el partit, serà genial que guanyem la categoria i que ascendim, però això implica també què de cara a la propera temporada? No sé si ja feu un poc les idees i els càlculs del que suposaria, perquè m'imagino que, com passa a tot arreu, sempre ja no és únicament el que hi hagi un bon equip i un bon joc, sinó tot el que implica, no?
21: Sí, evidentment, a lo millor depèn dels objectius que tinguem cara a la temporada que ve. Jo crec, toquem fusta i som molt conscients de que encara queden dos partits importantíssims, però evidentment és un somni que tenim des de fa anys, el pujar a la primera oro. I sabem que l'equip que tenim ara és bastant fort i ho estan demostrant, invictes, hem guanyat molts partits. Sé que ho tindrem bé la temporada que ve si aconseguim mantenir tot el mateix bloc, de seguir a la mateixa categoria, d'aconseguir la permanència a oro, però també, evidentment, a lo millor qualque reforç pot ser necessari. A nivell econòmic depèn moltíssim d'on ens facin viatjar. Si és a Barcelona o a Madrid és molt més fàcil que si ens fan viatjar a Huelva o a Galícia o a altres llocs. O sigui, depèn una mica també dels rivals i de les seus. I ara sent a Mao també ens va bastant bé. Però sí, evidentment no és només el joc. Hi ha molts esforços econòmics. En Pepe Costa, que és el nostre president, fa una feina increïble a l'hora de poder trobar diners per recolzar tot això i poder mantenir l'equip i fer que tot tingui sentit. I si pujam, evidentment esperem una mica més de suport per part de les institucions per poder aconseguir que sigui sent possible tot això.
7: No estem xerrant de càbales ni de somnis, estem xerrant de realitats, estem xerrant d'un moment dolç, d'un moment important per al bàdminton menorquí. necessiten això, just el recolzament, el que acudim, el que anem. Aprofitem que la Sínia Costa Vella aquest 16 de maig a partir de les 9:30, la Lliga Nacional de Clubs de Primera Plata en la seva quarta màniga arriba en el moment tan esperat que es puguin decidir les coses a futur. Li desitgem molta sort a l'equip i, evidentment, estarem amb interès seguint cada un dels passos que es van donant. Albert Navarro, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una forta abraçada i que vagin molt bé.
0: És la una mediodia en Canàries. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
22: Bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando esa información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
17: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
23: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
17: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
0: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
24: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
0: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
25: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
0: La Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, el hombre acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Giovanni en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de dos delitos de asesinato y detención ilegal. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
26: En sus escritos de acusación presentados esta mañana, la Fiscalía y la familia de la víctima relatan lo que sucedió hace más de dos décadas. La joven desapareció un viernes por la mañana cuando fue al piso donde vivía el acusado. Allí, varias personas, entre ellas Santi La Iglesia, creen que la retuvieron, la drogaron con benzodiazepinas para evitar que se defendiera y huyera. La desnudaron, la rociaron con colonia y trataron de quemarla. Después lanzaron su cuerpo al vacío desde la azotea, lo que causó su muerte. Además de la prisión, la Fiscalía reclama 600.000 euros de indemnización al acusado, que es abogado y funcionario de la Generalitat. La acusación, en cambio, pide el archivo para el otro investigado hasta ahora, el autor de las notas anónimas que la víctima recibió días antes de morir.
0: Y ha terminado la temporada de cría del lince ibérico con buenos resultados. Se han nacido 31 cachorros nuevos en cautividad. Marina Fernández.
27: Entre los dos centros dependientes del Ministerio de Transición Ecológica dedicados a esta cría, el de Acebuche en Huelva y el de Zarza de Granadilla en Cáceres. 31 cachorros en 12 camadas dentro de este programa que busca reforzar la cría natural y preservar la diversidad genética de la especie. El censo censo oficial de linces en la península ibérica supera los 2.000 ejemplares. Hay que recordar que en 2001 eran apenas 94, pero hace dos años, gracias al programa de conservación, el lince pudo salir del peligro crítico de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
1: Hola, con la jornada de Liga, que es la intersemanal, la número 36, comienza en el día de hoy desde las 7 en Carrusel, pendiente de los choques de este martes con un Celta-Levante a las 7, un Betis-Elche. A partir de las 8 y el partido que juegan en el Sadar, Osasuna y Atlético desde las 9 y media. Julián Álvarez, que vuelve a ausentarse en la convocatoria, la acabamos de conocer, de Diego Pablo Simeone. Es el arranque de la jornada con nombres propios. A esta hora el primero es el de José Mourinho y su posible llegada al Real Madrid, el portugués, que afirma que no ha hablado con el conjunto blanco, lo hizo en el día de ayer. El otro nombre propio, Manolo Aguilar, está en Sevilla hasta ahora.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo total cerrado de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla para la compra del club. En tan solo dos horas en el día, después de 10 horas de reunión en el día de ayer, han resuelto el asunto. El acuerdo es total, está cerrado y firmado. Queda ahora una parte que es fundamental, importante y necesaria: acudir a la notaría y que todos los extremos que se han hablado y firmado estén correctos. Paso casi definitivo para la compra del Sevilla.
1: Sergio Ramos, que tendría un acuerdo para comprar el Sevilla Fútbol Club, y a esta hora, jugando además en polideportivo, Rafa Jodar en Roma busca los cuartos de final ante el americano Tiem.
3: 1, 2, 3, 4.
4: ¿Qué puedes contar con los dedos de una mano? ¿Tocas el piano, la guitarra, la trompeta, el arpa? ¿Por qué crees que en este país nos gusta tanto señalar? ¿Qué te dicen las manos de una persona? ¿Qué te vino?
5: Como anillo al dedo.
4: Como anillo al dedo.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro de 2 en la SER.
6: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: 1:06, escoltes, avui per avui Menorca, d'aquest dimarts 12 de maig han començat el nostre programa sentint les veus de Nadesiré i Clement, són veïns de Vinissafua, no els fa molta gràcia el tenir una antena per la que ningú els ha demanat permís posar al costat de les seves cases, i han estat comentant-ho aquest dematí.
8: Exacto, o sea, los vecinos en ningún momento hemos tenido la más mínima información, es decir, la obra fue a prisas y corriendo, aprovechando el puente de 1 de mayo, nos enteramos porque alguien paseaba por allí y vio unos cimientos de grandes proporciones, empezamos a investigar, la respuesta inicial de la gente que lo estaba haciendo era que era para un cartel.
7: Després hem tingut oportunitat en el transcurs del nostre programa de xerrar i conversa amb Albert Navarro. Hi ha un esport que està guanyant cada vegada més interès a Menorca, és el bàdminton, i amb raó. Estan aconseguint quedar doncs, molt ben classificats en les seves diferents lligues, i particularment ens hi apropem a un dia en el que s'espera una festa important, allà on hi ha l'oportunitat de que els representants menorquins pugin de categoria.
10: La darrera jornada de la Lliga Nacional Plata, on l'equip ha tingut una molt bona temporada i ho tenim molt bé per pujar. Ens falta només el darrer esforç o impuls. O sigui que a nivell de competició, al nivell quasi màxim a Espanya, estem bastant bé, però també estem veient com els joves jugadors apunten fort, s'està fent...
7: Aquest dissabte, al pavelló de Cine Costa Vella de l'Alcàzar, hi haurà l'oportunitat de veure, viure, disfrutar i, amb un poc de sort, com sentíem de l'Albert Navarro, pujar de categoria, el que implicarà una oportunitat molt important perquè el bàdminton es reivindiqui com un dels esports forts de Menorca. Fem una pausa i seguim.
28: Descansar bien lo cambia todo. Por eso en Neima tienes rebajas reales en colchones, sofás y descanso, con los mejores precios y un descanso para tu día a día. Ven a Neima, prueba, compara y déjate aconsejar por profesionales. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
9: Este verano vive en Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambosc. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y un espectacular vivero con langosta y bogavante. Sabor, producto y mar en estado puro. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
13: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
14: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispín, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple's a cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispín des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'O i es migjorn.
15: La primavera ja està aquí i tu piel necessita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante. Porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
7: Estem a una de les setmanes més importants a Menorca per al que és el món del cavall. I ho estem visquent amb passió perquè... Més enllà del que és una fira del cavall que probablement serà coneguda i reconeixible per molta gent de Menorca i gent de fora, s'ha pujat a l'Istó i anem un poc més enllà. És tota una setmana on la Menorca Horse Week certament ve a canviar les coses. Avui hem convidat en Antolo Mercadal, bon dia.
16: Hola, bon dia.
7: És el president de l'Associació de Cavalls de Raça Menorquina i també és nosaltres, na Virginia Seguí. Virginia, bon dia.
18: Hola, bon dia.
7: Que estàs al capdavant d'una d'aquestes qüestions, una de les diferents qüestions que du la Menorca Horse Week i que és un foro que al llarg de tres diferents dies du a gent superinteressant perquè tots aprenguem molt més del que és el tema de la cultura del cavall, perquè ens plantegem interrogants i plantegem també qüestions a debatre i que, a més, ho fa amb un caràcter i nivell internacional que és molt top. Anem a comentar un poc a veure com és aquest foro.
18: Gràcies, Lluís. La veritat és que ho has resumit molt bé, amb poques paraules, no? Aquest foro, que a més es titula Foro Menorca Turisme i Cavalls, és una activitat complementària dins de la Menorca Horse Week, que efectivament té l'objectiu, sobretot, de posar en valor el que és el cavall de pura raça menorquina i tot el que el complementa, sobretot des d'una mirada de sostenibilitat i turisme conscient, no? Realment tindrem persones de diferents talents, de diferents regions i de diferents temàtiques, realment, on posar en comú realment el que implica el cavall menorquí. I creiem que realment és molt important que un esdeveniment com aquest puguem tenir un espai de reflexió, de conferència, de conversatori, d'entrevista, que xerrarem des d'ara, ara t'explicarem si t'assembla bé, aquests tres dies d'activitats. Xerrarem des de temes de el que seria raça autòctona, xerrarem de la importància de la comunicació també, xerrarem del dol, Santolo ho comentarà, també xerrarem de reserva de la biosfera, vull dir que crec que és un foro bastant equilibrat, podria dir que és la paraula.
7: I complert moltes diferents temàtiques, tot entorn al tema del cavall. Entre altres qüestions, ens ajuda un poc a donar-nos compte de com forma part del que és Menorca, no? El cavall.
16: Jo ho relevan a Virgínia abans, també, que és molt important perquè tenim un mix, no?, de gent d'aquí de Menorca i gent que ve de fora. I nosaltres també hem usat molt de com us veuen des de fora. Perquè a vegades nosaltres ho tenim tan fàcil aquí i a vegades caiem amb allò de no donar-li valor al que tenim. I això em sembla que ho hem de motivar, ho hem de posar en el seu just puesto, no? I crec que aquesta... I sobretot, també crec que podem treure conclusions, podem treure compromisos, podem treure fórmules, podem treure aliances, podem treure plans estratègics, podem decidir, perquè al final ara estem en una transició, estem transitant des d'un model cap a un altre, i com jo ja vaig, per tant, tu sabeu que vaig venir, estem en un any de valoració. I jo crec que tota aquesta informació, tot aquest procés, tot això ens pot ajudar a fer-ho des de la calma, des de la prudència, des de la responsabilitat, des de la visió, des de la intel·ligència, perquè el que tu deies molt bé antes de començar, tenir primeres espases, gent que en el seu perfil, en el seu entorn, en el que ells dominen, són primeres línies, són gent de moltíssima edat i que ens poden ensenyar, nosaltres podem compartir, podem rebre i podem donar. I jo crec que això és un poc la fórmula que li podem donar a aquest foro i que complementa molt bé el que realment volem que sigui la Fira del Cavall de raça menorquina.
17: Un dels principals valors que tenim que ser prou conscients és que tenim un cavall que és propi, on hi ha molts anys ja on s'hi ha fet feina la genètica per depurar aquesta raça i que s'ha aconseguit, a hores d'ara, un cavall que és doncs, admirat per moltes persones que coneixen el món equestre i que venen a la nostra illa i es donen compte d'un costat de com és el cavall, la seva morfologia, de la seva capacitat i després el com està integrat, no?, dins del que és la vida menorquina.
18: Així és, així és. I després, un tema molt important que no ens hem deixat és donar les gràcies a l'ETIP, és a dir, que aquest foro realment està, o és millor dit possible, gràcies al patrocini de l'ETIP, que comentava Antolo abans, que va ser a Fitur, sí, on van tenir ells el privilegi de conèixer el director de l'ETIP, i que realment va ser ell, no?, després de veure la seva presentació, qui els va animar a organitzar doncs, aquest tipus d'activitats, que també doncs, això, fos un complement, jo crec que pedagògic, realment divulgatiu de tots els valors que pot aportar Menorca, turisme i els cavalls, que és realment el títol.
17: El foro són 3 dies, ara que repassem correcte un poc el programa, perquè aquests noms dels que participen crec que serà interessant que els recordem i repassem, però també la idea, m'agradaria saber si penseu també per el que comentaves, Tolo, que són 3 dies però no s'acaba aquí. Precisament són 3 dies perquè tot comenci a partir d'aquí.
16: Exactament, exactament, ho has definit perfecte. O sigui, això és el començament d'algú nou, val? I que hem de decidir com, què i com ho volem fer, i a partir d'aquí, però es debat antes de decidir és molt important. La confrontació, la contrastació, saber escoltar, nosaltres hem de saber escoltar, també hem de saber dir el que volem dir, i sobretot que té un entorn que és increïble, que és Menorca. O sigui, jo crec que la gran diferència d'aquesta història és que ho feim aquí a Menorca, que Menorca és el puesto aquí on millor podem confluir en totes aquestes identitats i en totes aquestes cultures, i el cavall com a centre de referència. Però sempre dim igual, això és una transició que hem de fer ara, que el món, és evolució del món i el mateix projecte, perquè clar, el que acabem l'altre dia. Ostres, per què això internacional? Perquè és que nosaltres tenim 1.200 cavalls de raça menorquina que estan a l'estranger, que estan fora de, inclús te diria que d'Espanya. Per tant, no els podem deixar de la mà, han de tenir un pla estratègic de Montessori, han de veure cap a on va i han de veure com ho volem fer. Sense perdre mai el que agradaven antes, no? La nostra identitat, d'on venim, qui som i qui lluitar per tot això, i m'ho hem de recordar sempre de les nostres arrels, i això no es pot perdre mai. Ara, no vol dir que de sort no faguem un pla per adaptar-nos a les noves exigències del món i com funciona el món avui en dia.
17: En 3 dies, divendres, dissabte i diumenge.
18: Correcte.
17: Allà on es desenvolupa el foro, quin és un poc l'escenari?
18: Bueno, bàsicament començarem els divendres que vespre. El dia fort realment serà dissabte, que tindrem matí que vespre, pues, de moltes persones de qualitat que no xerraran de diferents qüestions, no? Com comentava, posant en el cavall menorquí com a protagonista. Divendres a les 4... serà la inauguració, tenim la confirmació de l'assistència del director de l'ETIP, juntament amb Antolo, obriran les portes d'aquest Foro Menorca Turisme i Cavalls.
17: El recinte de Fira del Desmarcadal.
18: Sí, correcte, sí, sí, sí, perdona. Efectivament. És la zona de l'associació, serà. És a dir, la zona més o menys central de, dels corters. Després, la primera conferència la impartirà en Eric Bellemin, que xerrarà de sobre s'enganys, territori i futur, una nova mirada equestre cap a la sostenibilitat. Realment, la sostenibilitat serà un tema recurrent en totes aquestes xerrades, perquè realment no ens podem oblidar que estem a Menorca Reserva de la Biosfera i que realment la sostenibilitat és protagonista. A continuació, més o menys una horeta després, Naga de Pons xerrarà de conservant per al futur genètica, tradició i noves eines en les races autòctones de les Illes Balears. Passarem a una persona important, ho comentaven abans, de l'associació, que és en Juan Matute, que és...
16: genet olímpic, és un genet olímpic. Exacte. I que posa bé formació tot aquest temps i que està superinvolucrat en Menorca i amb aquest projecte, i m'ho ajudarà a pujar el nivell de cavalls i tot el dos fora, i dona molt la seva visió, i és una persona, és una persona de molt de valor dins tot aquest món, eh? És un primer espasa.
18: Pues en Juan Matute el que volem és que una mica nos xerri sobre més enllà de la competició, no? Juan Matute i l'impacte social de la porta equestre, l'esport equestre. A continuació tindrem en Joan Marquès, que ens xerrarà del cavall de raça menorquina, història i evolució, preservar el passat per un futur sostenible. Que realment pues, també considerem que és important donar valor i donar un lloc a persones que realment són ben coneixedores i han fet feina, no?, per divulgar aquesta història i l'evolució del nostre cavall. Això serà divendres, és a dir, aquesta serà la darrera de les xerrades del dia. Passant-te, sembla, el dissabte. El dissabte començarem... Jo crec que serà una obra boca interessant, xerrarem de comunicació. Aquí també un mano a mano, com dic jo, d'en Tolo amb en Miguel Alemany. En Miguel Alemany és el CEO del diari Business News, que és un diari empresarial de comunicació evergreen i comunicació B2B, que té presència a més de 21 països de parla hispana, i que realment hem estat fent una feina per donar pues, aquesta visibilitat de patrocinadors, de membres de l'associació a nivell internacional. Vull dir que realment per Amèrica Llatina, això de la Menorca Horse Week i l'associació de criadors i propietaris de cavalls de raça menorquina ja és coneixedor. I nos ve, estarà amb nosaltres aquests dies de fira i faran un mano a mano de comunicació. Realment xerrarem de comunicar una destinació sostenible al cavall de pura raça menorquina com a símbol territorial i cultural. Realment creiem que pot ser molt interessant que un expert en comunicació pugui també posar en valor que hi ha darrere, no?, de la comunicació d'aquest concepte. Seguirem amb en Fabrizio Bonet. En Fabri, que ja és de sa família, ja li dic Fabri directament, ell estarà fent un clínic de doma natural durant, crec que ses divendres i els dissabtes, si no vaig equivocada, ara ho dic de memòria, i també hi tindrà seu espai per també fer-li una entrevista d'escoltar el cavall, la doma natural, com a filosofia de vida en un entorn rural i insular. Aquí volem una mica jugar amb aquests paral·lelismes, no?, de l'entorn rural i insular. Després donarem pas a les 11:30, a la xerrada, diríem, més institucional. Aquí nos acompanyaran representants del Consell Insular de Menorca, la Maria Antònia Taltavull, la consellera d'Economia. Després també ens acompanyarà en Simon Gornès i, a més, el director insular de Reserva Biosfera, en David Vidal, que xerraran de camins i cavalls, com el camí de cavalls i la pura raça menorquina construeixen la Menorca Reserva de la Biosfera. Realment trobàvem que era important donar-los un espai per xerrar de lo que és nostre, no?, també del camí de cavalls, que també és important. A continuació, la nostra ambaixadora de la Menorca Horse Week, na Marta González, també farà una conferència sobre turisme equestre sostenible, que ella és especialista en aquest tema, natura, cultura i desenvolupament local. Posar-la en valor, perquè na Marta està fent, també com a influencer, està fent una feina de divulgació de Menorca i del cavall menorquí. També crec que va estar a Lorca, si no record malament, quan els cavalls de Quimar i de sa Creueta també van participar de sa Setmana Santa, doncs va estar allà fent una sessió de fotos i està fent una feinada com a ambaixadora, que també és un honor que no es pugui xerrar del concepte de turisme aquesta sostenible. Sa darrera del matí, déu-n'hi-do, de foro, tindrem Anna Conxi Sales Pons, juntament Tolo, si li vols explicar una miqueta...
16: No, Anna Conxi és una escritora que coneixeu vosaltres, els escriptors, Lluís Tu i tal, a més és poeta, i ha fet Tot dels cavallos muertos, és a dir, un llibre dedicat en el dol de quan perds un cavall, el que significa la pèrdua d'un cavall. És una sensació, és una activitat també molt, molt de sona, perquè amb això hi convivim, la gent que ens estimem els cavalls, que a vegades els perdem i els perdem molt ràpid quan no vols.
17: Es crea una connexió molt especial entre el que és el cavall i l'emo del cavall.
16: Sí. I la Conxi ha tingut aquest talent i aquesta sensibilitat de saber-ho adaptar i de saber-ho posar amb un poema joyist del llibre, i és espectacular. I ella decidí presentar-lo allà a la Fira del Cavall, el presentarem i conviurem amb tots aquests sentiments que hi ha quan perds un cavall, que són molt forts.
18: Continuem dissabte que vespre, començarem també donant s'espai en els jutges de morfologia. Sabem que també enguany tindrem el 35a edició del concurs morfològic, que, i també és molt important donar espai a xerrar, no?, que realment de la importància dels concursos morfològics com a eina de conservació i sostenibilitat. Tot el digues que volies
16: comentar. No, perfecte.
18: Ah, vale. Seguim. A les 5, Narros Chambuissier. Aquí, Lluís, t'ho ratifiquem perquè és meu francès.
17: Has dit molt bé.
18: Ho he dit bé. Ella no xerrarà des d'aquesta mirada des de França, no? La pura raça menorquina a França, identitat, valor i projecció internacional d'una raça autòctona, que també volem donar aquesta oportunitat de que, el que comentava en Tolo antes, no?, que tenim tantes espècies fora de Menorca i a França també estan fent una feina important de conservació del nostre estimat cavall. Després, donant pas a la conferència d'en Juan Francisco Sánchez Orgaz, ja una part més militar, sobre cria cavallar, altres capacitats de les forces armades. Me comentava en Tolo abans.
16: Clar, que això, és que el menorquí estava baix de tutela de cria cavallar i dels militars, quan van començar tot aquest assot, després va tenir el seu propi lloc, però en aquell moment, i ells estan superencantats de venir i molt bé, també.
18: I ja per acabar el dissabte, aquí també en Tolo ho explicarà, tindrem en Alain Blanquet, Equitalion, internacionalització sostenible per a la pura raça menorquina.
16: Sí, això és nosaltres volíem d'un territori convidat, sempre hi podem tenir aquesta connexió, i l'any que ve, si podem, mirarem de dur qualque escola, qualque entitat, o qualcú que tingui els seus cavalls i que vingui aquí i compartesqui amb nosaltres aquesta fira. Un territori convidat que pugui compartir. Nosaltres anem segurament l'any que ve a compartir un espectacle més allà a França, i segurament ells intentaran que vinguin aquí i m'ho explicarà la visió des d'allà.
18: Així és. I ja anem a les diumenges, que és el darrer dia. Un dia també jo crec que serà una bona cloenda de fora i una bona cloenda realment de la fira. I tindrem en aquest cas un conversatori amb els tres influencers convidats, que són, no sé si ho heu comentat, però gràcies a Refeagas i Cex tenim a una influencer xinesa, a un influencer marroquí i un influencer francès del sector dels cavalls i del món equestre, i farem un petit conversatori realment. Crec que estarà moderat, si no record malament, per en Rafael Valenzuela, més ell nos ho ha estat comentant, sobre Menorca com a escenari de comunicació equestre. Ho comentàvem abans, tenen mitja horeta, però realment volem conèixer l'impacte que hagi pogut tenir per ells, realment Menorca, aquesta experiència, i realment que ens xerrin de la seva experiència com a influencers. Comentaven que Natau Aima, que per cert us convida a mirar el seu perfil, que és impressionant, m'al·lucina, el mestissatge que fa de cultures, no?, de diferents personatges de Xina, imagineu-vos amb lo gran que és, i realment poder-la tenir aquí amb nosaltres, no?, quin privilegi també. Bueno, i la resta també.
17: El foro és un foro obert, la gent pot venir, participar, o hi ha una forma limitada ja de demanar fer inscripció?
16: Això ho deixa clar i t'agraeix que m'ho demanis, no? Tots els actes i events que farem a la Fira dels Cavalls de Menorca Horse Week són gratuïts i no tenen aforo limitat, és a dir, aquest no hi ha, no, esperem que no tinguem problemes d'aforo, però aquí on ho tenim mos dona per poder tenir capacitat, i després també els espectacles que fem i tot el que fem és entrada gratuïta, i com sempre no hi ha aquest tipus de cost. Ho dic perquè quedi clar que es havia com a corregut una història de que, bueno, que es cobraria entrada en guany i que tal. No, escolti, tot és totalment gratuït i esperam a tothom i famílies i públic i tothom allà.
17: Doncs aprofitem l'ocasió, perquè el cert és que pinta realment molt bé. Tenim ganes d'aquest foro turisme i cavalls dins la Menorca Horse Week, la Fira del Cavall, el nostre cavall i el món sencer, que se troben en aquest punt, a Mercadal. Tolo Mercadal, Virginia Seguí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i molt bon dia.
18: Gràcies.
19: Este mes de mayo en Memphis.

0: a partir del segle XVIII fins ara i cap a on anam. I així és un poc, faré un poc un relat sobre l'evolució de la cuina menorquina en aquests darrers tres segles.
1: És un recorregut prou llarg, però entenc que el teu interès ha estat precisament en poder anar a cercar un poc el tema de les arrels de la nostra pròpia cuina, és així?
0: Correcte, sí, veure d'on sortim, per què tenim certs plats, per què tenim certes maneres de cuinar, per què tenim la nostra cultura i en què es diferència, per exemple, de la cuina mallorquina, que, per exemple, semblem dues illes veïnes, però tenim bastanta diferència.
1: Creus que durant els darrers temps hem fet prou feina aquí a Menorca per posar en valor la nostra gastronomia o que encara tenim un recorregut? T'ho demano perquè, sí, és cert, hi havia un temps en el que tal vegada reiaven de cuina menorquina com una qüestió quotidiana, no tant alguna cosa de la que poder fer bandera. I avui sabem perfectament que sí que podem fer bandera perfectament i tu també tens la prova, no? Perquè tu has viatjat i has concursat i has treballat en producte local en diferents interns del món i això ha obert portes.
0: Sí, tant. És bé que troc que en els darrers anys sí que s'està posant l'èmfasi que toca a defensar i a fer durar i perdurar i conèixer la nostra cuina no només en els propis menorquins, que molts ja no les coneixen, i sinó també a fora de Balears i d'Espanya. I trobo que sí, encara que ha sigut una cuina que, degut a la globalització i a tot el que està, totes les noves generacions s'està perdent un poc, la pèrdua de l'hàbit de cuinar en general, els consells, les institucions sí que estan fent una bona feina per intentar recuperar-la i d'això es tracta, de que la gent la conegui i sàpiga d'on ve.
1: De fet, serveix per a moltes coses. Vull dir que no únicament connectem amb el que és la nostra pròpia arrel cultural, sinó que, en certa manera, també li permetem que sobrevisqui. Vull dir, per exemple, treballar-hi amb determinats ingredients que venen del camp de Menorca o que s'han emprat de manera tradicional permeten que siguin estant un poc en boga i a les nostres mans perquè els cuinem. Doncs des de llavors o espècies que són pròpies aquí del conreu del camp de Menorca o a nivell de fruita, etc. o verdura.
0: Sí, tant. És molt important posar el foc en el producte local, no només per cuinar algú que sabem que és saludable, que és beneficiós per nosaltres, que està ben fet, sinó també és un incentiu per l'economia local i per es bé de la gent del poble de Menorca. Així que cuinar un producte local té un benefici per partida doble i al final és la nostra identitat. Així que és algo que hauria de ser bàsic per la gent que ho pugui.
1: Tinc que dir que tu estàs dins un poc l'equip de joves cuiners que aquí a Menorca tenen un futur prometedor. Perdó. No, he dit futur, no, un present prometedor. Això m'adu a demanar-te un poc com és avui el teu dia a dia professional a nivell del tema de la cuina a Menorca.
0: Bueno, jo encara sóc un estudiant, sempre dic que sóc etern estudiant, però de moment encara estic estudiant cuina i de moment el meu dia a dia es basa en donar serveis de vespres en el restaurant Hoffman, que té una estrella Michelin i és on m'estic formant com a cuiner.
1: I és molt exigent, és difícil?
0: Sí, la cuina és una feina bastant més física de lo que sembla, tot i que la gent ja ho pensa. És física, és dura, dues, tres, és molt emocional també, però és vocacional també, és la voluntat de servir i de donar de menjar, és algo que realment quan ho sents és vibrant, la veritat, és molt emocionant, així que és algo que té el seu sacrifici, però el faries cada dia només per veure la cara de la gent quan em menja el que tu has fet.
1: I m'imagino que encara que en el dia a dia tal vegada no tens prou temps ara perquè estàs en aquest temps d'estudi, la teva ment et deu estar d'alguna manera treballant-hi, no? En el laboratori creatiu, no? En el dia a dia. Pensant que podria fer això, tal vegada podríem provar en el futur a veure si això me funciona.
0: Sí, tant. Sempre constantment apuntant idees a una llibreta. No sé si si serviran d'algú o no, però està bé només, jo penso que només fer l'exercici de pensar, de tenir les idees i apuntar-les quan surten, que a vegades no has d'estar necessàriament pensant perquè surtin.

0: és algo que ja és valuós i que tal vegada, qui sap, en un futur podrem fer servir i podrem tirar d'aquesta llibreta que estic construint ara.
1: Doncs nosaltres esperem que aquesta llibreta tingui molt de recorregut. Bueno, vaja, que el tinguis tu. De moment tenim la possibilitat de compartir-ho i gaudir-ho amb tu aquest dimecres a l'Ateneu de Mo, recordem, a partir de les 7:30, a les tertúlies de cada setmana, que avui ens, que aquesta setmana ens permeten compartir amb en Gabriel Pons Landino un moment i ratllar o escoltar de l'evolució de la cuina menorquina. Gabriel, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos atès al nostre exquisit a Menorca. Ens hi retrobem aviat.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Bon dia.
1: I nosaltres, amb la mateixa sintonia d'exquisita, continuem amb el nostre avui per avui, perquè després d'escoltar uns bons consells, el que farem serà mirar d'apropar-nos a conèixer en detall com és el programa de Fosquets de Lítica que tot just s'ha presentat aquests dies.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: Amueblar tu piso o apartamento completo por solo 1.795 euros es posible con Neima. Incluye colchón de muelle ensacado, canapé, cabecero con dos mesitas, aparador, mueble de tele, mesa de centro y sofá de tres plazas. Financiación en 18 meses sin intereses, con transporte y montaje gratuitos. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: Aquacenter Menorca, el parque acuático para toda la familia en Calan Blanes, Ciudadela. Con más de 12.500 metros cuadrados de diversión, con toboganes gigantes, zona infantil y áreas de relax. Además, solo en este mes de mayo, 50% de descuento para residentes en la isla y también un 20% de descuento en nuestra pizzería. Aquacenter Menorca, sumérgete en la diversión este verano. Más información en aquacentermenorca.com.
5: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
6: ¿Pero y eso?
5: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
5: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
7: El mejor mueble, al mejor precio.
5: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
1: Segur que vos ha passat. Moltes vegades que ha vingut algun amic, algú de la família, està uns dies per Menorca i t'ha demanant i què podríem fer, on podríem anar, què ens mostraries de Menorca? I oi que sempre surt a les esperes de Lítica, anem cap a Ciutadella i sabem que serà un triomf, perquè ells fliparan i nosaltres probablement ens permetrà retrobar-nos amb el que implica Lítica, que no únicament és veure i observar, sinó que és molt més. És sentir i gaudir de la programació que tot just ara, ja fa uns dies, hem presentat. Anna Begur, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Molt ben dit. M'agrada molt escoltar-te.
1: És un èxit segur. Lítica per si mateix ja val la pena la visita. I ara, a més, ja teniu i heu desenvolupat i presentat el que és la programació prevista per enguany, que ho omple encara de contingut i ho pot fer encara més, més interessant. Anem, si vols, un poc recordant als nostres oients quines són un poc les línies que té o els punts més interessants d'aquest programa que heu presentat.
8: Sí, és un programa que cada any vol fer més força i vol tenir més presència en les músiques del món. Són músiques d'arrel, de tradició cultural, i són músiques que van entre la tradició, entre els aires antics, que diuen, bueno, les músiques això, de més identitat cultural, però passades per artistes actuals i que a vegades tenen aquell nou to més contemporani. I això és un poc el que és Lítica, entre la cosa arcaica de la pedra i el treball de treure pedra i uns espais que els vivim ara d'una altra manera, quan ja no són pedreres.
1: I això, clar, hem de visualitzar també que dins dels espais de lítica hi ha una part amb escenari, hi ha una determinada acústica, es creen determinats ambients i en aquest sentit, i per el que dius, ens traslladen a diferents moments i indrets del món.
8: Sí, perquè el fet de que lítica volem d'una manera conscient donar força i donar presència en aquest espai patrimonial, també posam un poc com a condició als artistes que ho tinguin en compte. Tant temes de so, temes de muntatge, temes de projecció, han de jugar, han d'actuar conjuntament. Sempre ho deim que les pedreres, o la pedrera on són, és un actor més, és un artista més. Per això, cercar molt bé una programació de veu, cada vegada la veu és més important, és més present, i la veu juga més amb les parets. Entre els noms, si vols que ho comenci a dir, entre els noms més representatius d'aquestes veus, enguany seria Ganavia, que és un artista que mos du tota la tradició índia. O després la veu d'aquella dona teixidora de Woven Sounds, que són els sons dels teixits, que també canta mentre teixeix, i damunt l'escenari de lítica, davall de la bretxa, tindrem una dona que està teixint unes posicions mentre es canta acompanyada dels músics. Llavors sí que afinar moltíssim, no només la part escenogràfica, sinó la part de matèria, pedra, arrelament, i després tradicions que mos venen d'altres mons o de nosaltres mateixos. Sí, sí.
1: De nosaltres mateixos, perquè també manteniu l'aposta per la gent d'aquí, i això també es veu al programa.
8: Sí, enguany intentam sempre tenir músics que lliguin a la nostra identitat de programa i que siguin de casa, ja siguin menorquins o balears, si arriba. Llavors, començam amb Gensol de Vila i amb aquest nou projecte que ha fet, que és el nou disc Bronte, que ratlla, bueno, que està inspirat en la poesia d'aquestes tres germanes del segle XIX, que ha fet una feina d'investigació que és potser l'artista més internacional, però de casa. Llavors, és la visió d'un menorquí que s'obre al món amb una música que mos suggerirà, que mos agafarà i que mos menjarà. És un muntatge molt important, amb 8 músics, amb una Nagelia Caballa, amb una Carme Cloquells, que fa la narració. Serà un projecte molt, molt complet. Vaja. I acabam també el festival amb Figues d'un altre paner, que són un seguit de músics que tenen una tradició musical important, els grups nou, però ells tenen un bagatge i una personalitat musical que tothom coneix. I aquí sí que tenim la part de, una altra vegada, veu, la part de tradició, però en continguts, en propostes, en valentia, no? Molt més actual, perquè ratlla de temes contemporanis i perquè és capaç de dir el que pensa, però amb la nostra tradició, amb la nostra manera de fer. Jo crec que és que dos pols, de principi i final, estan molt bé per donar identitat també a tot el programa.
1: Recordo altres edicions que, a més, també heu sabut mantenir i tendir la mà perquè diferents festivals s'ajudin mútuament i, a més, alguns ja és com de la família, no? Com, per exemple, el cas de Barcelona.
8: Sí, Barcelona ja és des del principi. Tenim un lligam molt interessant. De cada vegada crescut més, i hem crescut més en nombre, enguany són 9 músics que venen, i és un esforç per les dues parts, no? Perquè és una col·laboració que tenim i cada un hi posa un poc per venir i estan enguany en ple mes d'agost, la meitat d'agost, i mos duen sempre una música molt cuidada, un programa molt específic, que seria un d'aquests grans noms propis, com es Bach. Llavors, no defrauden, i són els nostres amics, els nostres companys, que cada any venen, i enmig d'assistir-ho enguany, mos donaran a cap punt que sobresurt de tot, perquè és un programa molt d'arrel, i la música cultural també era el barroc en aquell moment. Per tant, tenim Bach i per molts anys, sí.
1: Me permetràs una petita broma, però és cert que se'n xerra molt de que hi ha l'eclipsi aquest estiu, que durarà un minut i mig, però l'Ítica té l'avantatge de que la lluna la tindrà tota la nit de lluna plena, el divendres 28 d'agost.
8: Sí, sí, sí. Sí, enguany és el darrer dia d'agost, és que és una cosa com a molt excepcional. És una lluna plena que també és festiva, però que és un poc diferent de totes les altres. Enguany tenim el trio Jubran, que són tres germans palestins, moltíssim reconeguts, molt enèrgics, amb molta força, que duen els seus lleuts, que són creadors dels seus propis instruments, que venen acompanyats d'altres músics, vull dir que serà també un desplegament de música i de força amb projeccions, i que mos venen a explicar com sa música també té un contingut, però és l'element que uneix. Per nosaltres, la música és l'element de pau, l'element de concòrdia, l'element d'unir diferents moments. I la lluna plena serà aquest moment de viure amor, de viure música, més enllà de fronteres, en un món molt petitonet, com és Menorca, i dins una pedrera per gaudir de la lluna. I no serà res més que un dia de festa.
1: Bueno, hem de dir que estem reient de l'Ítica. Per aquelles persones que no tinguin molt present, han d'imaginar que l'Ítica és més en el sentit de que recentment heu ampliat o presentat nous espais, encara que no sé si formaran part del programa. El Jardí Medieval sí.
8: El Jardí Medieval sí, perquè és una cosa, és un programa que tenim cada dimecres de petits recitals, mitjoreta, amb músics de Menorca, són, com sempre, en Joan Mercadal, en Pau Marquès, vindrà Neva, Febrer, vindrà també na Elena Armenteros, i enguany tenim un intercanvi, un festival de França, del sud de França, Tatiana, que mos intercanvi, perquè en Elena Armenteros ha anat a França i bueno, i hem fet aquest intercanvi. Esquietud musical és una d'aquestes coses que té moltíssim d'èxit, perquè al final de la visita la gent arriba, seu, està dins un jardí més o manco fresquet, perquè en l'estiu sempre fa calor, en silenci, en calma, i surt un solista i mos toca una música amb un petit paradís. Per això és molt, moltíssim recomanable, perquè la gent surt molt encantada. No s'espera que tinguin aquest moment de quietud i aquest moment quasi romàntic. Romàntic en el sentit de segle XIX, no? Una cosa elegant i discreta i tot això. I això sí que tenim aquesta pedrera, que és el Jardí Medieval. Altres pedreres, Estrongers, també solem emprar més cap al setembre, el laberint, que el dia del laberint enguany caurà una novetat, que són els dos concerts de música espiritual, llavors tindrem Aramae, que són cants sànscrits, bueno, que estaran aquí en el laberint, i sí que anem emprant un poc aquestes pedreres.
1: Tinc que dir que me crida l'atenció que en el programa, en alguns dels esdeveniments que estem fent referència, estan associats també a un passi visual de pel·lícules als cinemes Moix Negre.
8: Ah, doncs pues sí. Això és una col·laboració que vam començar l'any passat i funciona, perquè li dona aquest toc d'obertura, no? De no quedar-nos aquí, sinó que la música va relacionada amb una cultura, amb una tradició, amb una producció de cinema. I llavors, sí, enguany són quatre col·laboracions, i si comencéssim un pop al final, seria una projecció relacionada amb Senegal, amb la música de Seni Càmara, que és l'única dona que toca, o de les úniques dones que toca cora, i és de música espiritual, i tindríem una pel·lícula africana, una pel·lícula índia, una pel·lícula palestina, I no sé si n'hi ha cap més, he dit quatre, pues ara me'n recordo. Però serien quatre que surten tota la programació i podeu complementar un dia abans, anar a la pel·lícula i després assistir al concert.
1: Cada vegada que anem a Lítica serà com celebrar alguna cosa. I tornant, perquè hem començat pel començament i després hem anat al final, però en mig bé de l'estiu, a una celebració dels 30 anys de la música Caduja, que me sembla increïble que sigui així, de Sílvia Pérez Cruz, perquè evidentment és un nom molt, molt conegut en el nom de la música. 30 anys han passat ja.
8: Sí, sembla que no pot ser.
1: Sembla que no.
8: Sembla que no pot ser, perquè Sílvia Pérez Cruz és com aquella veu eternament nova, no? I un poc jove, però eternament nova. Sempre ens sorprèn. Però ella també és una artista que lliga molt amb aquest programa de Músiques del Món, perquè ella i té ses arrels. Ella comença amb les seues arrels, des de ses habaneres, podríem dir. Qui la sent és com inclassificable, les seues darreres propostes són com a molt inclassificables i te sembla que ratlla de flamenc, però al mateix temps d'una música popular catalana. Llavors, na Sílvia vindrà també amb els seus tres músics, seran quatre, i mos proposaran un nou disc que fa un repàs, però que al mateix temps mos explica com és de nova ella. No? No només és agafar les músiques que ja coneixem, sinó que mos explicarà com ho ha filtrat tot a través d'ella i que mos ofereix. I és això, és totalment internacional, és totalment oberta al món, a les cultures del món. Per tant, serà un dia excepcional i serà un dia moltíssim polit, perquè, a més, la gent ja comença a tenir moltes ganes de tornar a sentir a Sílvia Pérez Cruz.
1: I tres referències que ens queden per acabar de refer el repassó un poc del programa d'enguany. Ens duen per un costat per el flamenc, que tornen novament també a Lítica, o per la música que ve de la península Ibèrica, en aquest cas amb Cabra, que arriba des de Castilla-La Mancha i Extremadura, duguent-nos un poc també aquestes arrels des d'allà, i acabant finalment amb la referència que ens faltava, que arriba el 20 d'agost i que arriba des de Còrsega.
8: Sí. Tempus fugit. Fugit són veus polifòniques. La polifonia a capella, vull dir, no tindran música, és pur instrument humà, per això se veu cada vegada més present. És un grup que ells tenen... És molt curiós, perquè ells són músics, però ells viuen de les seues feines. I canten no com a hobby, sinó com a devoció espiritual, quasi, podríem dir. Ells dediquen els seus temps a cantar, però ells tenen les seues feines. És un grup que de cada vegada està més ben valorat, s'hi dediquen molt, s'hi treballen molt, i mos presentaran un programa que es diu Da Camino, que tot és una estructura que es centra en totes les músiques, en aquella tradició vocal de Còrsega molt d'homo, podríem dir, i que va explorant un poc totes aquestes transmissions. Serà molt interessant, intentarem atracar-nos a ells quan canten, o sigui, tindrem un poc de sonorització, no es cantaran a pol, no? Però sí que intentarem atracar per percebre també la seva vibració. Serà moltíssim interessant perquè serà una actuació molt pura, molt autèntica en aquest sentit.
1: Doncs ho anirem explicant, sí, també a la ràdio. Anna Begur, moltes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins aviat.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès que sempre demostrau.
9: Vine a Ferreries i descobreix la Fira de Sant Isidre del 15 al 17 de maig. 3 dies seguits per gaudir del millor de Menorca. Productes locals, demostracions de feines del camp, pagesia, animals i maquinària agrícola. I l'encant de la tradició viva. I enguany, no et perdis les Olimpiades Pageses. Ferreries, declarat Poble Màgic d'Espanya 2026, t'espera amb ambient, rutes i molta essència. Organitzen l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.
1: Arribem a les dues, temps de notícies, ara a la cadena SER.
10: Són les dues, la una en Canàries. Hora 14, en la SER.
11: Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. La OMS felicita a España por la gestión del brote de antivirus y su director general rebaja la posibilidad de un brote mayor, aunque sí admite que se pueden registrar nuevos casos.
13: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
12: Comparecencia de Tedros Adhanom junto a Pedro Sánchez en Moncloa. La OMS apela al control y a la máxima exigencia de los gobiernos. Sanidad, por su parte, ha confirmado el positivo del pasajero español aislado en el Gómez Ulla y la ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de actualizar los datos de ese brote en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que continúa hasta ahora. El español positivo en la segunda prueba padece síntomas, pero se encuentra estable. Ampliamos. Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. En total son 10 los positivos, los 8 que conocíamos del barco y la mujer francesa y el hombre español que han desarrollado síntomas tras el desembarco.
15: Que estemos detectando todos y cada uno de estos casos es una prueba más del éxito de la vigilancia epidemiológica.
14: Acaba de señalar la ministra Mónica García, que también recuerda.
15: Es previsible que en las próximas horas y en los próximos días haya contactos que se conviertan en casos porque tengan síntomas y den positivo. Sí.
14: Pero son personas ya vigiladas para recibir atención médica inmediata si la infección avanza y en cuarentena para frenar la dispersión del virus.
12: En Francia continúa en estado crítico la pasajera cuyo positivo confirmaban ayer las autoridades francesas. Nosotros, a partir de media, vamos a contaros con las voces de los expertos porque una vez esta cepa del virus da la cara, los síntomas se desarrollan tan rápido. También en media entraremos de lleno en la polémica política con el presidente canario, con Fernando Clavijo, insistiendo en su choque frontal con el Ejecutivo. Hoy Clavijo, sin pruebas, citando únicamente a la prensa canaria, ha acusado al Ministerio de ocultar el positivo del pasajero estadounidense que ha terminado por dar negativo. Clavijo, en el Parlamento canario, ha insistido en enredar y en manchar esta gestión. Lo repito, sin pruebas.
16: Hoy sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
12: Luego explicamos cómo lo interpreta esto Sanidad, aunque hoy el gobierno, empezando por el propio Pedro Sánchez, ha evitado responder o entrar en confrontación directa con Clavijo. Se ha limitado a decir que España ha estado donde tenía que estar.
17: Desde luego no vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo con dos cosas que he dicho en la introducción a esta rueda de prensa. En primer lugar, las palabras del Papa, y en segundo lugar también al conjunto de la sociedad española, que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
12: 1:14 con dos polémicas políticas en Madrid. La presidenta Ayuso acusando al gobierno de dejarla desprotegida durante su viaje por México y en Andalucía, después de que Juan Manuel Moreno echara en cara a María Jesús Montero la gestión de la tragedia de Adamuz por parte del gobierno en el debate electoral celebrado anoche en Canal Sur. Hoy en la antena de la SER hemos escuchado el reproche del alcalde de esa localidad cordobesa que ha estado en Hoy por Hoy y la respuesta del propio Juan Manuel Moreno, que ha participado en un foro de la SER en Andalucía.
18: Allá es cuando veo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, saca el accidente, pues estallé porque, y no me lo esperaba de él.
19: Y el alcalde Adamuz, pues hay que comprenderlo, imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista, pues habrá sido enorme, ¿no? Y entonces no le queda más remedio, pues lógicamente, que salir, ¿no? Si hubiera sido al revés y hubiera estado gobernando el Partido Popular, nosotros tendríamos las calles incendiadas del minuto uno. Nosotros, a mí me han acusado de ser demasiado débil.
12: Y precisamente en Andalucía y del mundo del deporte, noticia importante, Sergio Ramos ha acordado la compra del Sevilla. Ampliamos. Manolo Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Principio de acuerdo cerrado este mismo mediodía, a partir de las 12:30, entre Sergio Ramos y los principales accionistas de la entidad. Va a pagar más de 3.000 euros por la acción del Sevilla. Todavía tienen que acudir a notaría, será en los próximos 10-12 días para certificar la compra definitiva del Sevilla. Acuerdo por el 60% de las acciones, la idea es comprar hasta el 85%, paso por tanto fundamental para la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos.
12: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
11: Hora 14, con Javier Casal.
12: Donde estamos muy pendientes de la crisis en el Reino Unido, la crisis en el gobierno de Starmer. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El premier británico Keir Starmer se resiste a dimitir pese a las presiones de los miembros de su gobierno. Se ha reunido esta mañana con sus ministros en Downing Street, donde se ha negado a a salir, aunque 80 diputados laboristas le piden que se marche. De hecho, ha dimitido la secretaria de Estado de Vivienda. Además, en España, el Tribunal Supremo ha fallado que el pago de una indemnización por despido es suficiente para compensar el abuso de temporalidad que ha sufrido un interino. Mantiene que estos empleados tienen que superar unas oposiciones para ser considerados personal fijo.
12: El tiempo, siguen las tormentas, Jordi Carbó.
0: Cuidado con las tormentas hasta la próxima noche. Se formarán sobre todo en el centro y norte de la península, especialmente en el interior. Y cuidado porque muchas irán acompañadas de marcada severidad. Lluvia torrencial con aguaceros, muchos litros en poco tiempo, granizo y rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Las tormentas más activas se formarán en Cataluña, especialmente en el prelitoral y el interior. También con ratos de sol, temperaturas como los últimos días, destacando el calor que hará en gran parte del Mediterráneo con máximas de más de 25 grados.
12: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos a las 2 de la tarde y 5 minutos.
10: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Socialista acusa a la gerente de Sonaspas, a Cristina Granados, de malgastar el dinero público después de la información que les estamos contando aquí en la SER sobre cómo la dirección del centro ha disparado un 72% el año pasado, en 2025, el gasto en las cirugías que se realizan mediante acuerdos específicos cerrados entre la gerencia y cada servicio. Es una vía que paga mejor, mucho mejor, a los profesionales que las horas extras convencionales.
22: Sonaspas torna a ser avui, o des d'ahir, notícia, per una incomprensible gestió. Una vegada més, la gerent de Sonaspas malbaratant els recursos públics, incrementant la despesa un 72%.
2: És Patricia Gómez, diputada del PSOE en el govern. La consellera ha evitado hablar del tema y en el sindicato Comisiones Obreras explican que ya han pedido también en varias ocasiones información al respecto sobre el precio que se paga por este tipo de acuerdos. De momento no han tenido respuesta. Las enfermeras, por su parte, reconocen que han pedido también en varias ocasiones una reorganización de los recursos para reducir al máximo las horas extras y que las actuaciones han tengan lugar dentro de la jornada laboral. Enseguida vamos a ir con todo ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. El Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares junto con el Ipsalud van a recurrir la sentencia que obliga a cesar a Neus Salas como directora de la Zona Básica de Salud de Manacor por ser enfermera y no médica. María José Sastre, presidenta del Colegio de Enfermeras, habla de una normativa obsoleta.
23: Ha demostrat una gestió brillant durant aquests 6 anys i a més té el recolzament de tot el seu equip. No? Hi ha un coordinador metge en el Centre de Salut de Manacor que és que fa tota aquesta gestió clínica.
2: De i la momento, i mentre dure el procés judicial, Salas va poder seguir en su puesto la direcció del Centre de Salut de Manacor que ocupa desde 2019. Y el Consejo de Gobierno va a aprobar este viernes una modificación del programa Lloguer Segur para ampliar sus condiciones. Lo adelantó el año pasado en una entrevista aquí en la SER la presidenta y ahora va a ir al Consejo de Gobierno. Un programa que ha fracasado, si tomamos como referencia, que se llegó a hablar desde la propia presidenta de sacar 3.000 viviendas a corto plazo. En año y medio han sido 82.
22: Ha servit per posar amb habitatge 82 habitatges assequibles encara lliures. Gràcies, gràcies, senyor Castells, pels seus aplaudiments.
2: Aplausos irònicos de la bancada de la izquierda ante el enfado de Provenç que hablaba de mala educación. Los estudiantes de grados educativos en la UIP, en la Universidad de las Illes, tienen un perfil bilingüe, sin embargo el castellano es el idioma más utilizado en su ámbito privado frente al catalán en el educativo. Es una de las principales conclusiones del informe técnico elaborado por la Facultad de Educación sobre los usos lingüísticos de los futuros docentes. El castellano es la lengua con un dominio autopercibido más alto. El profesor del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General es Iván Solivellas.
24: Un gran canvi o una gran majoria d'ús del català és en la relació amb els serveis administratius. Per tant, poden dir que són el gran element, no? El gran bastió de la normalització lingüística de la universitat, que és que normalment els intercanvis amb els serveis d'administració, amb administració i serveis, sempre sigui en català.
2: Vamos con los deportes, Pedro Morla.
3: La cadena SER les puede contar que Leo Román estará en la prelista de 55 jugadores que hará España para preparar el Mundial de este verano. Habrá 6 porteros, entre ellos el portero ibicenco del Real Mallorca. Johan Mojica ha entrado en la lista de convocados del Mallorca para el encuentro de mañana a las 9:30 contra el Getafe. El Abarca de Menorca ha anunciado la renovación de la colocadora andaluza Marina Saucedo. Será su tercera temporada consecutiva en Ciutadella. Y el técnico del azul marino, Alberto Antuña, continuará en el banquillo una temporada más. Lo hará en Liga Femenina Endesa.
2: Perdona, Pedro, y ahora en cuanto al tiempo, cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a esta hora, en las horas centrales del día, que según la EMET, pueden dejar alguna precipitación. Ahora mismo tenemos entre 19 y 24 grados.
4: TIRME te ha ofrecido la información del tiempo.
5: Para TIRME, el cero es donde empieza lo extraordinario, un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación de residuos en recursos, fomentamos una verdadera economía circular en nuestras islas. En TIRME contribuimos a que Baleares se convierta en la primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. TIRME, residuo cero, 100% Baleares.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
25: Hora 14, Baleares.
2: El PSOE acusa a la gerente de Sonospases de malgastar el dinero público después de la información que les estamos contando en esta emisora sobre cómo la dirección del centro ha disparado un 72% en 2025 el gasto de las cirugías que se realizan mediante acuerdos específicos cerrados entre la gerencia y cada servicio. La diputada del PSOE, Patricia Gómez, ha sido la que ha sacado hoy el tema en el Parlamento. Denuncia Gómez que crezca el número de intervenciones por esta vía, mientras a su vez siguen subiendo las listas de espera. Habla la diputada de indignación entre el personal de l'hospital.
22: Sonospases torna a ser avui o des d'ahir notícia per una incomprensible gestió. Una vegada més, la gerent de Sonospases malbaratant els recursos públics, incrementant la despesa un 72% en hores extra i tenen més llistes que mai. Quin desgavell, senyora consellera. Molt de metges i molt de personal està absolutament indignat i, per aquestes conseqüències i els pacients, com sempre, patint.
2: Desde el Ipsalud explican a la SER que el incremento de las operaciones que se rigen por estos contratos, que se pagan mucho mejor que las horas extras convencionales, se debe al aumento del número de patologías que se atienden a través de estos servicios. También apuntan a una tendencia al alza por la reprogramación de la actividad a raíz de la huelga de médicos, que se ha dado sobre todo este año, no el pasado, y estos números son del 25. Gómez acusa a la consellera de echar balones fuera.
22: Cuando la SER demana al Ipsalud explicaciones, tiran pilotos fuera, como siempre, como fará vostè seguramente ahora. Per què? Perquè la vaga de metges és enguany i aquestes dades són del 2025. Del 2025, consellera. Estan en el darrer any de legislatura. Trobam un govern que no fa feina, trobam un govern que incompleix les seves promeses, que malbarata recursos públics i que deteriora la sanitat pública.
2: En su respuesta, la consellera de Salut, Manuela García, habla de Coldo y del caso Mascarillas.
26: Mire, señora Gómez, ya sabemos que a usted la única accesibilidad que le importaba era abrir las puertas de par en par de Baleares a una organización criminal o a una supuesta organización criminal vinculada a su partido y pagarle en tiempo récord. Puede venir cuando quiera, no tengo agenda. Ese era su mensaje.
2: En el sindicato Comisiones Obreras, su delegado en Sonospases, Miguel Fernández, explica que ya han pedido en varias ocasiones información al respecto. De momento, sin respuesta.
27: Y nosotros le solicitamos información a la gerencia, pues que de dónde salían estos precios, porque como vosotros indicáis en vuestra noticia, hay una instrucción que regula estos precios y nosotros desconocemos de dónde sale, cómo se cuantifica, a quién va a incluir, y no hemos tenido todavía respuesta concreta.
2: Y las enfermeras reconocen que han pedido ya en varias ocasiones también una reorganización de los recursos para evitar las peonadas, el trabajo extraordinario y que las actuaciones sanitarias tengan lugar dentro de la jornada laboral. Mame Municio.
14: Las peonadas han existido siempre, pero los recursos, el funcionamiento de los centros sanitarios, aunque con dificultades, se podría reorganizar mejor. Así lo reconoce María José Sastres, la presidenta del Colegio de Enfermeras. Así lo han pedido en varias ocasiones a Salud para no incrementar tanto el gasto sanitario, pero
1: pero no se alcanza este objetivo.
23: Gestionados han existit sempre, però llevar una miqueta de llista d'espera. Nosaltres sempre hem demanat des del col·legi professional que potser el principal i el més important seria fer una reorganització de recursos i del funcionament dels centres sanitaris per poder donar resposta dins la jornada laboral i no tenir que incrementar no, aquesta despesa sanitària. Però és veritat que sembla ser que el sistema o el funcionament habitual doncs no hi arriba i fan aquestes intervencions fora d'horari, que això s'ha fet sempre, però seguim reivindicant, per descomptat, que s'ho pugui fer en funcionament normal.
1: Además, reconoce Sastre que es difícil negarse a estas horas extraordinarias porque se forma parte de equipos y estos deben estar completos para realizar las intervenciones.
2: 2:15.
8: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
9: Hora 14 i 15 minuts del migdia. Moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dimarts, és 12 de maig, un dia en què han sabut que el Consell Insular de Menorca obrirà aquest proper divendres ja l'Oficina Insular d'Habitatge, un nou servei destinat a oferir assessorament per tot el que és relacionat amb els lloguers, les hipoteques, les clàusules abusives. S'ubicarà al local de l'Ibavi Amó i també està previst que en el futur es pugui obrir una delegació a Ciutadella. A més, xerrarem amb l'alcaldessa de Sant Lluís per la instal·lació d'aquesta antena de telefonia mòbil que té en peu de guerra als veïns de Vinissafua a Platja, una antena de 25 metres que trenca en tota la visió i el paisatge de la urbanització i que, com dèiem, té bastant enfadats els veïns de la urbanització. Xerrarem d'aquest tema i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
8: Espai patrocinat per Eima Menorca.
9: Juan Carlos Piña, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. Avui a Menorca tenim el cel poc ennigulat amb alguns intervals de núvols mitjancials que podran deixar alguna precipitació dèbil. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixant lleugerament, quedant-se les màximes als 23 graus tant a Mahó com a Ciutadella. Demà dimecres tindrem intervals de núvols amb probabilitat d'algun ruixat ocasional i les temperatures diurnes baixaran. Se quedaran les màximes als 21 graus a Ciutadella i 20 a Mahó. És una informació d'AEMET.
8: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
9: El Consell Insular de Menorca posarà en marxa el proper 15 de maig, aquest proper divendres, l'Oficina Insular de l'Habitatge, un nou servei destinat a oferir informació, assessorament i acompanyament social i jurídic als residents de l'illa en matèria d'habitatge. L'oficina estarà ubicada al local de l'Ibavi Amó, tot i que també es preveu oferir atenció a Ciutadella per facilitar l'accés arreu de l'illa. El servei comptarà amb un equip multidisciplinar format per professionals de treball social, assessorament jurídic i suport administratiu, així ens ho explicava la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent.
15: Aquesta oficina d'Insular d'Habitatge rebran informació jurídica i també assessorament social per part d'una treballadora social. Seran persones físiques les que podran obtenir aquest assessorament i seran de qualsevol de les qüestions relacionades amb habitatge. Tant gent que vulgui fer una hipoteca per saber les condicions que te dones banc d'hipoteca, si tens que fer un contracte de lloguer, tant si ets un propietari com si ets un futur inquilí, també veuran si aquest contracte té unes clàusules que puguin ser abusives o no.
9: El president del Consell del Fòbia de la Franca, per la seva banda, destacava que aquesta oficina serà una oficina propera, útil i d'acompanyament real a les persones i assegura que l'objectiu és facilitar aquest accés a l'habitatge orientant en qualsevol tipus de qüestió relacionada també, com dèiem, amb contractes, hipoteques de lloguer o altres tipus de tràmits. L'escoltem.
16: És una oficina que recull un servei nou de creació, un servei d'assessorament que tindrà vocació de continuïtat, és a dir, no és un servei puntual per un programa com el va fer fa anys, sinó és un servei que s'ha implementat i que continuarà sempre, és un servei que sempre oferirà el Consell Insular. És un servei que han licitat a concurs, per tant, no ho gestionaran directament amb personal de la casa, sinó que ho gestionarà una empresa directa. és a dir, amb contracte.
9: Aquest contracte de lloguer tindrà una durada inicial d'un any, prorrogable fins a 5, amb un pressupost anual de 138.400 euros. I la recent instal·lació d'una antena de telefonia mòbil a l'aparcament d'un restaurant de Binissafua Platja, a 25 metres d'alçada, que es va fer sense que les administracions de Menorca poguessin posar oposició, com dèiem, dur o té en peu de guerra als veïns de la zona. Així ho afirma la batllessa de Sant Lluís, Lores Strong, qui està d'acord amb els veïns i considera que aquesta torre trenca el paisatge de la urbanització. Assegura l'alcaldessa que tal i com està redactada la llei estatal que valida l'antena, ells no s'hi poden negar, l'escoltem.
0: Però no és una torre que ni haguem decidit naltros ni haguem donat permís naltros perquè es faci. Això ve arran de la llei aquesta de telecomunicacions del govern central d'Espanya del 2022, que només amb una comunicació prèvia, ja que és en un terreny urbà, basta perquè els haguem de donar permís. Sempre que hi presenten un pla de desplegament de l'actuació i ja l'han presentat. Per tant, no ens podem oposar. A nivell legal, l'Ajuntament no té cap eina proposat-se en aquest desplegament.
9: Lole Strong, que apunta cap al govern central i que assegura que va parlar també amb la responsable de l'empresa que va instal·lar l'antena per oferir una altra zona on ja estava previst posar altres tipus d'antenes de comunicació per millorar la connectivitat de la policia local. L'empresa, assegura Tronc, diu que es va negar a canviar l'ubicació de l'antena.
0: Jo vaig xerrar, de fet, amb la responsable Balears de l'empresa aquesta, Totem Tower, que és l'empresa que muntat l'antena, i li vaig dir, mira, jo tenc aquestes ubicacions que tenc previst amb un pla de desplegament del govern balear, bueno, tenc cedits llocs per posar antenes per això, dic, si voleu, vos cedeix el lloc a vosaltres i aquesta la posem allà, i la que hauria d'anar allà ja no la posem, perquè supos que amb aquesta ja donaríem cobertura en tot, i em va dir que no.
9: Canviant de tema, el Cercle d'Economia de Menorca demana iniciar immediatament una política d'habitatge per solucionar el que consideren un problema estructural a la illa. El Cercle ha presentat un decàleg d'actuacions a fer que inclouen des de l'agilització de tràmits per facilitar la construcció fins a mobilitzar sòl disponible i orientar les noves edificacions cap a un ús residencial i no turístic. El president del Cercle, Miquel Àngel Casasnovas, insisteix en la necessitat de posar-se a treballar ara mateix, perquè diu, no hi ha temps a perdre. L'escoltem.
11: Els que no podran demorar es posar en marxa unes polítiques realment que puguin ser efectives en qüestió d'habitatge, perquè són polítiques que necessiten molt d'anys per desenvolupar-se. Per tant, no es pot demorar eternament debatent davant que hem de fer i que no hem de fer. Jo crec que ja els diagnòstics estan prou clars, i això també ho deim.
9: Casanova entén que és un tema molt complex que necessita un gran pacte públic o privat en aquest sentit. Entén que qui ha de liderar aquesta tasca ha de ser l'administració.
11: Bueno, aquí algú hauria de liderar això, que són les administracions les que haurien de dur aquest lideratge, sobretot perquè també falta molt d'habitatge social que és competència seva, no? I són ells els que tenen a cada dels ajuntaments els que poden otorgar els permisos. No és de rebut que hi hagi llicències que es concedeixen al cap de 2 anys de la seva sol·licitud, per exemple. No?
9: Pels responsables del Cercle, l'element determinant passa a ser la capacitat d'articular una resposta coordinada, sostinguda en el temps i amb una clara orientació a l'obtenció de resultats. Canviant de tema, el partit animalista PACMA ha mostrat el seu rebuig a la batuda organitzada al municipi d'Es Mercadal per acabar amb les cabres silvestres. La formació considera que abans de recórrer a mesures letals, les administracions públiques haurien d'estudiar altres solucions compatibles amb el benestar animal. PACMA ha sol·licitat que es facin públics els informes tècnics i ambientals que justifiquen l'actuació i ha demanat una major transparència sobre els criteris utilitzats per autoritzar l'eliminació d'aquests animals. Segons el partit, la gestió de poblacions d'aquest tipus d'animals s'ha d'abordar des de criteris científics, ètics i proporcionats, especialment quan hi ha alternatives menys agressives. La formació política planteja la necessitat de valorar mesures com ara la captura i el trasllat controlat, programes d'esterilització, l'ús de pasturatge controlat o un ús no lucratiu com a eina de prevenció d'incendis i sistemes de seguiment poblacional independents. Consideren que les administracions no haurien de recórrer automàticament a mètodes letals sense acreditar prèviament altres tipus d'opcions. Així mateix, consideren que la ciutadania ha de disposar d'informació clara sobre els objectius reals de l'actuació i les alternatives avaluades abans d'aplicar aquest tipus de mesures letals. I el Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Unió d'Excursionistes de Menorca per iniciar la millora de les vies d'escalada del litoral de l'illa i garantir les condicions òptimes per la seguretat i l'ús d'aquestes instal·lacions esportives. Aquest projecte, finançat amb una aportació de 20.000 euros per part del Consell, contempla actuacions en diversos sectors d'escalada del litoral. En concret, s'intervindrà en 38 vies. La Unió Excursionista de Menorca serà l'encarregada d'executar aquestes actuacions. La seva experiència en equipaments de vies d'escalada la posicionen com un actor clau per garantir la pràctica segura i accessible d'aquest esport. Escoltem el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Joan Postores.
10: Des del Consell Insular de Menorca acabem d'aprovar un nou conveni amb l'Unió Excursionista de Menorca per renovar les vies d'escalada de la nostra illa. Som conscients de que a Menorca hi ha molt d'aficionats a l'escalada i gràcies a aquesta ajuda, a partir d'ara, podran escalar en millors condicions de seguretat.
9: Les vies d'escalada de Menorca es van desenvolupar principalment durant la dècada dels anys 80 i 90 gràcies a la implicació de practicants d'aquesta disciplina i tot i que s'han utilitzat materials de sèrie inoxidable d'alta qualitat, aquests 40 anys de vida ja que tenen aquests tipus d'instal·lacions ha fet que ara hi hagi hagut un deteriorament, per això s'ha signat aquest conveni de col·laboració. I acabem xerrant de l'Ajuntament de Ciutadella, que destina més d'1 milió d'euros anuals a la celebració de les festes de Sant Joan, uns preparatius que impliquen 7 mesos de feina i la coordinació de nombrosos serveis municipals. El consistori ha presentat un nou espai de cultura sota el títol Què val Sant Joan, amb l'objectiu d'explicar de manera transparent els recursos humans, materials i econòmics que es destinen cada any a l'organització d'aquestes festes. Actualment, el dispositiu de Sant Joan mobilitza unes 40 persones durant la fase preparatòria i fins a 420 treballant de manera simultània durant els dies centrals de la festa. Arribem al punt de les 2:26, moment ja pels esports.
12: Màxima il·lusió, aquest és el sentiment general dins de l'equip de l'Èstia de cara a l'inici dels play-offs de l'ascens a l'ACB que comencen a disputar-se aquesta setmana. Així ho ha apuntat el base de l'equip, Pol Molins.
17: Aquesta és la paraula, no? Molta il·lusió. El vestuari té moltes ganes, és una etapa ara de disfrutar, no? La part de la temporada ja... La temporada regular ja ha passat i ara, bueno, amb aquesta il·lusió, amb ganes, sabem que Corunya és un projecte molt ambiciós i molt potent, però bueno, ja ens hem, crec que és l'equip amb el que més hem jugat, perquè també vam jugar a la Copa, i bé, estem preparats a passar-nos-ho bé i a competir al màxim.
12: Molins, que va ser un dels destacats al darrer partit contra Melilla, sobretot en tasques defensives, diu que marxen cap a Corunya per enfrontar-se a l'Eima, sabent que és un dels transatlàntics de la Primera Federació, però que ja han demostrat que saben com jugar contra ells i posar-los-hi les coses ben difícils.
17: Hem demostrat que els podíem competir, sobretot el partit de Copa, crec que és el que més... Bueno, i el darrer allà a Corunya també vam estar a prop, l'últim quart, però de cop els vam portar una mica el que volíem nosaltres, vam competir de tu a tu, i sí que és veritat que al final es va escapar, però bueno, ara, com dius, no, tenim un play-off, que és el primer que guanyi 3 partits, els primers 2 ara allà a Corunya, i res, ara estem treballant en com volem jugar, en quines són les parts que hem de sumar, i res, amb ganes de poder... allargar l'eliminatòria.
12: El base del Masnou sap que hi ha hagut polèmica pel fet que el primer partit es jugui dijous i no divendres com tocava, però explica que l'equip només se centra en jugar aquests 2 primers partits a terres gallegues abans de tornar a Vintaufa. Encara parlant de l'Èstia, cal dir que Fernando Zurbriggen, una setmana més, ha entrat a l'equip ideal de la competició. L'argentí, amb una valoració de 23 crèdits davant de Melilla, va ser el millor base de la jornada, amb 14 punts i 7 assistències. En vòlei femení, la Barca de Menorca ha anunciat la renovació de la col·locadora andalusa Marina Saucedo, en la que serà la seva tercera temporada consecutiva a Ciutadella. La jugadora s'ha guanyat la confiança del cos tècnic liderat per Pep Llorenç i l'estima de l'afició, que ha pogut comprovar in situ la seva determinació i eficàcia a la pista, així com la seva implicació al si del club. D'aquesta manera, la Barca manté amb Ivonne Martínez la dupla en la direcció de joc dels darrers anys. en vela. La menorquina Maria Gordés, formada al Club Nàutic Ciutadella, però que ara competeix pel Real Club Nàutic de Palma i treballa al Centre de Tecnificació de les Illes Balears, va conquerir aquest cap de setmana el Campionat de les Illes Balears de la classe Ilka 6, que es va disputar a Aigües de Ponent de Menorca en una competició organitzada pel Club Nàutic Ciutadella. Gordés va aconseguir el títol en sub-21. El campionat va reunir 61 embarcacions de 14 clubs de les illes.
3: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
4: ¿Pero y eso?
3: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
4: Ya ves cómo mola, tío.
3: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
5: El mejor mueble, al mejor precio.
3: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
18: Bienvenidos a Menorca. Si acabas de llegar, tu viaje continúa con Menorca Bus. Traslados directos a tu hotel, villa o urbanización. En servicio privado o shuttle compartido para familias y grupos. Somos tu transporte de confianza para excursiones, eventos y servicios adaptados. Más información y reservas en menorcabus.com. Puntualidad, comodidad y profesionalidad.